0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. El 112 va rebre 505 trucades relacionades amb l'episodi fins a les 9 del vespre. A Ponent, la pedregada va afectar també diversos municipis del Segrià, com el Mena, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya. Al Vendrell, la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència també van haver de rescatar un veí atrapat dins del seu vehicle. L'episodi també va provocar, com dèiem, interrupcions ferroviàries que ja s'han restablert fa uns minuts i el tall de l'A7 entre Vilaseca i Reus que encara continua. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, tret de les afectacions per les pluges, per un robatori de cable entre Riells i Viabrià Brida i Massanet-Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i també a l'R11. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. El vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que l'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. Es tracta d'un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
2: Esto, como sabes, es una solicitud que ya ha hecho el presidente y ha hecho también la ciudad de Ceuta. Y en esta fase, donde, como he dicho hace un momento, no solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso, es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes.
1: Cuerpo també ha augmentat fins a més de 2.900 la xifra de menors d'edat migrants que la Policia Nacional ha registrat a Ceuta. I el dispositiu de seguretat al Parc de les Vies de Lleida es mantindrà de forma preventiva. Així s'ha acordat en una reunió que ha mantingut l'alcalde, la tinenta d'alcaldia i també els comandaments de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra per tal de fer un balanç de l'operatiu conjunt implementat ara fa una setmana després dels aldarulls que es van produir el cap de setmana del 15 d'agost. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via en la C-58 a Sant Quirze del Vallès després de caure per un terraplè. A banda també, la passatgera d'una motocicleta també perdia la vida en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. El 112 va rebre 505 trucades relacionades amb l'episodi fins a les 9 del vespre i a Ponent la pedregada va afectar també a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar un veí atrapat dins del seu vehicle. L'episodi també va provocar interrupcions ferroviàries i el tall de l'A7 entre Vilaseca i Reus, que ja s'han restablert. Pel que fa a la mobilitat en aquests moments, tret de les afectacions que dèiem per les pluges, en aquests moments una avaria a la 2 a Esparreguera en sentit Lleida deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable entre Riells i Viabrea Breda i Massanet-Massanes, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. El vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que l'executiu declararà la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres.
2: Esto, como sabes, es una solicitud que ya ha hecho el presidente y ha hecho también la ciudad de Ceuta. Y en esta fase, donde, como he dicho hace un momento, no solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso, es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes.
1: Cuerpo també ha augmentat fins a més de 2.900 la xifra de menors d'edat migrants que la Policia Nacional ha registrat a Ceuta. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també la passatgera d'una motocicleta també moria en un accident a la C-260 a Castelló d'Empúries en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes de i tindrem un dia força assolellat, tot i que amb alguns núvols baixos a la Costa Brava i a la Catalunya central.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per ara a les 9 el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 490 serveis relacionats amb les pluges. A Ponent, la pedregada també va afectar diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya al Vendrell. La pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, una avaria a la 2 Esparreguera, sentit Lleida, deixa un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massaret-Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro pel vol de les 11 del matí a Barcelona. La víctima va patir talls al coll i a l'esquena i va ser traslladada posteriorment a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després el presumpte agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. Segons fonts policials, els dos homes no es coneixien. I el conductor d'un vehicle mort en una sortida de via, la C-58, a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també, la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també per una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb alguns núvols, ara al matí a la Costa Brava i a la Catalunya Central, i núvols d'evolució de cara a la tarda al Pirineu sense pluja.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat fa una estona arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya, amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i afectacions al trànsit i també al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. A Ponent, la pedregada va afectar també diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, a la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants. A banda, també una avaria a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanet, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro de Barcelona pels vols de les 11 del matí. La víctima va patir talls al coll i també a l'esquena i va ser traslladada a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després la presumpta agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents, 33 de les quals eren motoristes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades i, de fet, avui ja es recupera progressivament la normalitat. Les principals afectacions s'han concentrat a la part baixa, al Serrallo, les zones de platja, la Mora i també diversos polígons i urbanitzacions de Llevant. Els serveis municipals han treballat durant tota la nit per tal de retirar arbres i també netejar ja en Bornals. Encara hi ha veïns sense llum a Monars, l'Escorpí i Rodolat del Moro, i quatre línies d'autobús mantenen encara afectacions. Pel que fa a Ponent, la pedregada també va afectar a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria, encara ara a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11. I el dispositiu de seguretat del Parc de les Vies de Lleida es mantindrà de forma preventiva. Així s'ha acordat en una reunió que han mantingut l'alcalde, Félix Larrosa, la tinenta d'alcaldia, Cristina Morón, i els comandaments de la Guàrdia Urbana i Mossos per tal de fer balanç de l'operatiu conjunt implementat ara fa una setmana després dels aldarulls que s'havien produït el cap de setmana del 15 d'agost. Tot i que no s'han produït nous incidents, els cossos de seguretat seguiran controlant la zona durant uns dies més. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb la presència d'alguns núvols a la Costa Brava i a la Catalunya central.
0: Notícies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les del Just Parla, Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb les pluges arreu del territori. Junts i Comuns demanen, de fet, explicacions al govern per la no activació de l'alerta pels aiguats al Tarragonès, al Baix Penedès i al Baix Camp. Tots dos grups han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Els comuns volen saber per què no es va enviar l'alerta a la població afectada, mentre Junts acusa el govern de mala gestió i de no tenir un procediment clar per activar el sistema S-Alert. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert. També un altre accident a l'A2 a Sant Joan d'Espí deixa l'enllaç a la C245 tallat. A la C14, un altre accident a Ciutadella deixa un carril tallat i, a banda, la volcada d'un camió carregat de porcs a la C25 a Riudellots de la Selva deixa també animals a la via i provoca circulació intensa. A banda, la Ronda de Dalt recupera també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11. I els Mossos d'Esquadra han detingut una persona vinculada amb la mort violenta d'un home en una baralla grupal la matinada del diumenge a la Ràpita. Es tracta d'un home de 34 anys i que aquest dilluns es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que avui passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre té una investigació oberta que està sota secret d'actuacions. I els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar han tallat aquest matí la Nacional 2 per reclamar millores salarials i laborals. Una quarantena d'empleats han ocupat el carril en sentit Girona i la policia local ha hagut d'habilitar pas alternatiu. Els treballadors denuncien que fa 2 anys que esperen una millora salarial, l'increment dels complements i 2 dies lliures més a l'any. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern defensa no haver activat el Les Alert davant de les pluges dels últims dies perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar fenòmens locals intensos. Ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
2: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
1: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i de pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
1: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. També hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimarts 25 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
5: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
1: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de la transformació a l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
5: Ubicada al 22 @Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
1: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
5: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró però com ho ha fet des de la primera edició del curs.
6: Va, se n'ha fet tantes coses. Estimar la música, li procurava comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
1: En esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol, Joan Barberà.
7: El tècnic pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
1: El control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació en José Gallardo i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern defensa no haver activat el sistema ES Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè assegura els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació tant amb ajuntaments com amb emergències per tal de gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara ara un pla de xoc per adaptar-se al canvi climàtic tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
5: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
2: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
5: El govern defensa la no activació de les alerts durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols i estan fonamentats per criteris tècnics i recorda també que hi ha altres mecanismes de gestió.
2: Les alerts és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb les alerts. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
5: El canvi climàtic i també el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
1: Són unes explicacions que arriben just l'endemà de la forta pedregada que ha afectat el Tarragonès, el Baix Penedès, el Segrià, diverses comarques catalanes. A Tarragona s'estan referent de les conseqüències d'aquest temporal que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. De fet, és la localitat més afectada. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde, Rubén Viñuales, és partidari de revisar protocols, però també veu complicada la capacitat de les administracions per anticipar-se a episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
8: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
9: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent, doncs, que no va poder sortir de les naus.
10: Hi ha molts arbres caiguts. L'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
8: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
1: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut les últimes hores al pont dels Masos, a Coma-ruga. Allà agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
11: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
12: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
11: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
1: De fet, en global, aquest episodi de pluja s'ha tancat amb prop de 900 trucades fetes al telèfon d'emergències, al 112, especialment procedents del Camp de Tarragona i de la pròpia capital, la ciutat de Tarragona. Són unes tempestes que també han afectat diversos municipis del Segrià, amb especial incidència a Almenar, Albatàrrec, Corbins, així com diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada, amb almès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de gualla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara s'ha aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
14: Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
13: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Passant 10 minuts a les 2, obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat autònoma de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
16: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
15: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
17: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
15: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
1: Doncs no deixem aquesta crisi migratòria perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència que estan en el punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
18: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
19: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
20: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa? ¿Ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
18: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
1: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern en la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
5: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
2: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
5: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació a tothom. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga dels docents.
0: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 Arroba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
5: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
4: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
5: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació Idees M i la Generalitat.
1: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que després de la jubilació del propietari va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
21: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
22: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar a seguir oberta per a la gent del poble, o per a la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
21: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
1: A l'Alt Empordà, Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua per detectar possibles situacions de risc. Empordà Televisió, Jesús Segade.
23: L'Ajuntament de Roses aposta per la tecnologia per reforçar la seguretat a la costa. Aquest estiu, la platja de Santa Margarida compta amb una prova pilot d'intel·ligència artificial dissenyada per detectar riscos d'ofegament a l'aigua i reduir al màxim el temps de resposta. El sistema anomenat LIFE analitza el mar en temps real mitjançant una càmera i alerta immediatament la central de socorrisme si detecta que un banyista té dificultats, tot plegat sense enregistrar imatges per tal de protegir la privacitat. Escoltem com valora aquesta iniciativa el regidor de Medi Ambient de Roses.
24: I estem contents d'aquesta iniciativa, estem molt contents i tan contents podem acabar estant que si funciona aquesta prova de pilot l'any que ve, i de cara a l'any que ve, de cara a la temporada que ve, ho implementaríem a més platges urbanes del municipi.
23: La tecnologia actuarà com un segon parell d'ulls per als socorristes durant els mesos d'agost i setembre.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà d'aquest dilluns.
5: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de 6 de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys.
1: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
5: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de 4 i en lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que hi es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
1: La Ronda de Dalt de Barcelona recupera el carril tallat entre la sortida 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca.
5: El carril estava tallat en tots dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la ronda agafa forma amb la col·locació d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és acabar-ho a finals del 2027.
1: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme i ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i amb la celebració de l'any que du el seu nom en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana a Mataró, Torrent hi està impartint les seves classes com ha fet els últims 28 anys. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
3: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
6: L'orgue no és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
3: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
6: Massa no hi fa tantes coses. Estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
3: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
1: Avui arrenca a Taradell la festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa que amb 34 anys de tradició, a través del teatre, la música i les danses, les històries i les aventures del bandoler Jaume Masferrer, es manté viva. El 9FM, Judit Lechón.
7: La festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol.
9: Bon dia, Marta. El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Lliga de les Nacions, a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals. Es disputarà el 3 o 4 d'octubre i el partit a l'espera de l'anunci oficial, per tant, es jugarà al nou Camp Nou. A la primera divisió masculina, l'Espanyol prepara la visita al camp de la Real Societat a la tercera jornada de Lliga.
21: Recordem, un camp, el del conjunt basc, la temporada passada van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
8: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
21: Un Pere Milla que es mostra molt feliç i es mostra feliç d'estar al club on volia estar.
8: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la seva samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
21: I a segona divisió hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
10: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moomin, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer Mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'1 milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
21: I en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
11: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIAC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
1: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb més notícies.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges dels últims dies perquè, diuen, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. Així ho argumenta la portaveu Sílvia Paneque.
2: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
1: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i de la directora general de Protecció Civil, tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Quin altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
1: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. A més, hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia, un dimarts que s'ha presentat i de fet s'està presentant molt més calmat que no pas ahir, déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més, aquest vent que va bufant, fa que la sensació també sigui de calor, però com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimarts 25 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
5: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat les espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
1: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
5: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
1: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
5: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró com ha fet des de la primera edició del curs.
6: Va, se n'ha fet tantes coses. I estimar la música li procuraré comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
1: Als esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol. Joan Barberà.
7: El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara un pla de xoc, de fet, per adaptar-se al canvi climàtic, tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern, que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
5: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paneque és portaveu del govern.
2: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
5: El govern defensa la no activació de les alertes durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols fonamentats per criteris tècnics i recorda que hi ha altres mecanismes de gestió.
2: Les alert és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb les alert. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
5: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil. El canvi climàtic, el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
1: Mentrestant, Tarragona refada les conseqüències del fort temporal de pluja intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i per netejar els carrers. De fet, encara ho fan a aquestes hores, però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se en episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Quin altre problema serà quin marge d'actuació ens dona?
8: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
9: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
10: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
8: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
1: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, especialment als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
11: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
12: Vam veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
11: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
1: Un episodi de pluges violentes que es tanquen prop de 900 trucades en total al 112, especialment des del Tarragonès. Les tempestes han afectat també diversos municipis del Segrià, amb especial incidència Almenar, Albatàrrec, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada ha malmès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: Poc abans, a les 3 de la tarda, van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de gualla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est, cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara s'ha aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
14: Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
13: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
1: Minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
16: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
15: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
17: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
15: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
1: David, el Consell de Ministres també ha aprovat dos avantprojectes de llei per modificar les lleis d'asil i d'estrangeria. Amb l'objectiu d'adaptar la normativa espanyola a l'europea, es preveu substituir l'actual llei d'asil, veritat?
15: Doncs sí, per una nova norma que agilitzarà la tramitació de les sol·licituds. El segon avantprojecte reforma parcialment la llei d'estrangeria i introdueix un sistema de triatge per a les persones que travessin irregularment les fronteres exteriors de la Unió Europea.
1: Encara en relació amb la crisi a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar-ne explicacions. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència al punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
18: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
19: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
20: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa? ¿Ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
18: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
1: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
5: La portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
4: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
5: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga de docents.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Passa un minut de 3:15. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
5: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
21: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
5: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació d'Idees EMA i la Generalitat.
1: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que després de la jubilació del propietari va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
22: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
23: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar a seguir oberta per la gent del poble, o per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
22: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut el conductor de la moto implicada en l'accident mortal a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, d'aquest dilluns.
5: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de 6 de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys que viatjava a la moto.
1: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
5: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de quatre i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
1: I el carrer Valladolid guanya el primer premi de carrers guarnits a les festes de Sants a Barcelona.
5: Amb la temàtica de la Ruta de la Seda, Valladolid ha aconseguit 384 vots i s'ha proclamat guanyador per segon any consecutiu. En segon lloc ha quedat el carrer de Sagún amb la temàtica Sagún i punt, que també ha aconseguit la menció especial del jurat al millor sostre. El carrer Guadiana s'ha endut el tercer premi pel seu obrador màgic ple de bombons, pastissos i croissants gegants.
1: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. I ho ha fet en una edició molt especial, perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom, en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana, a Mataró, Torrent hi està impartint classe. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
2: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
3: L'òrgan és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
2: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
3: Massa no hi fer tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
2: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
1: I avui arrenca a Taradell la festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa amb 34 anys de tradició. El 9FM, Judit Lechón.
6: La festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa ara com a seleccionador de futbol dels Països Baixos.
7: Bon dia, Marta. El tècnic Pallasó serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al nou Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals i es disputarà el 3 o 4 d'octubre. El partit, a l'espera de l'anunci oficial, es jugarà al Camp Nou. I a la primera divisió masculina, l'Espanyol ja prepara la visita al camp de la Reial Societat després

0: recordat que es mostra molt feliç d'estar al club on volia estar.
1: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalá pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí, ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
0: A la segona divisió destaquem que hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
2: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moomin, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'un milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
0: I hem de destacar en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
3: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIAC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
0: Les declaracions, les paraules del director esportiu del FIAC Girona, Fernando Sanemeterio, parlant de la nova incorporació del nou fitxatge del club català Jacel Pérez. En handbol, el Barça s'ha endut la Supercopa Catalunya masculina en imposar-se al Freiking Granollers per 35-29, i en la competició femenina el Granollers, el Balonmano Granollers, es va imposar en la final a Lleida per 26-22. Les dues finals d'aquesta Supercopa Catalunya d'handbol es van disputar a la localitat del Marès de Calella. Per tant, ja tot preparat per començar la temporada. De moment, els dos primers títols en joc ja s'han decidit amb el Barça i el Granollers com a campions.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi crema al parc de Collserola al barri de Canyelles per sobre de la carretera alta de Roquetes, segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona. El foc s'ha declarat poc després de les 3.

0: De la tarda d'una zona de matolls i se'n desconeix l'abast, tot i que les flames s'estan estenent ràpidament i estan a tocar d'una línia d'alta tensió i ascendeixen pel turó. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses unitats dels bombers que treballen en l'extinció, sobretot centrats al flanc dret. Hi ha un helicòpter, dos avions i efectius del GRAF. La columna de fum és visible des de diversos punts de la ciutat. I dues de les tres persones ferides per la caiguda d'un mur a Roda de Barà durant l'episodi de pluges torrencials de dissabte a la matinada són amb mort cerebral. Les víctimes són mare i filla. Dues dones, la filla té 18 anys, van quedar ferides en estat crític i greu, respectivament, després que els caigués un mur a sobre al port de Roda de Barà. L'accident va deixar un total de tres persones ferides i les dues dones van ser traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Precisament l'episodi de temps violent d'ahir ha afectat també el Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions i diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al Pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Escoltem l'agent Miguel Ángel Rodríguez del Vendrell.
1: Vam veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe. Vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
0: I un ciclista mort aquesta tarda en una caiguda a la via, a la C-147, al terme municipal d'Alt Àneu. Els Mossos han rebut l'avís del sinistre a la 1:11. Per causes encara s'investiguen, el ciclista caigut a la via i ha mort. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han mort en sinistres de trànsit a les carreteres catalanes des de començaments d'any. I parlem a l'Alt Empordà perquè Ros es prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua i és capaç de detectar, en aquest cas, possibles situacions de risc, com ara, per exemple, la indisposició sobtada d'un banyista que normalment genera greus ensurts.
2: Notícies en xarxa. Ona Malgrat.

0: another one bites the dust. Hey!
1: Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per ordenar el confinament de la població de Torre-baró i Ciutat Meridiana per un incendi al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola. Els bombers treballen en el foc a prop del barri de Canyelles per sobre de la carretera alta de Roquetes en direcció Sant Cugat. I treballen 19 dotacions terrestres i 6 aèries dels bombers i 14 dotacions dels terrestres de Barcelona. El foc s'ha declarat passat 20 minuts a les 3 de la tarda en una zona de matolls i afecta, de moment, 25 hectàrees de terreny forestal. Ascendeix per un turó i es treballa fonamentalment pel flanc dret. Més temes. El govern espanyol ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta.

0: Ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, n'és el cap visible com a expert en la gestió de crisis migratòries. Torres ha assegurat que la prioritat del govern és la devolució dels migrants al Marroc, però que s'ha de fer amb garanties d'ordre internacional i respecte als drets humans.
1: La devolució i la repatriació de la major quantitat de les persones, majors i menors, i també a la vegada ir treballant amb la resposta humanitària i d'acollida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
0: L'episodi de fortes pluges d'ahir ha afectat diversos municipis del Segrià, també amb especial incidència al Manà, Albatàrrec, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida, la camada de marçada més virulenta de la temporada, amb el mes cultius de pera, poma, préssec, i les organitzacions agràries reclamen ajuts i volen que arribin ràpid. Escoltem el president de SAGE Catalunya, Pere Roquer. Recordem que, segons SAGE, en aquests moments ja s'ha collit el 70% de la collita.
2: Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
0: Precisament els productors de figues del Guaire, el Segrià, han començat la recol·lecció marcada per les bones qualitats del fruit, però també per la caiguda de preus a causa de l'augment creixent de l'oferta de països com Grècia i Turquia. La campanya d'enguany s'ha avançat dues setmanes per les altes temperatures. Aquest any preveuen recollir 5.174 tones. I parlant de temperatures, la mitjana diària de la superfície del mar ha assolit un nou màxim a escala global, 21,1, el 22 d'agost, segons ha fet públic el Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Aquest és el registre més alt mai anotat en gairebé 50 anys. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els equips d'emergències han desallotjat de forma preventiva una primera línia d'habitatge de Torre Baró per l'incendi a Collserola. Es tracta dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví que fan frontera amb la zona forestal. Protecció Civil ha enviat dos missatges des de l'ERC per ordenar el confinament dels veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana pel foc que afecta ara unes 35 hectàrees de terreny forestal del parc. L'incendi se situa a prop del barri de Canyelles, per sobre la carretera alta de Roquetes en direcció a Sant Cugat. Bombers de la Generalitat i de Barcelona hi treballen amb 60 dotacions, 12 de les quals aèries. El foc s'ha declarat passades les 3 de la tarda en una zona de matolls. També s'han tancat les estacions a la línia 11 del metro a Torre Baró i Ciutat Meridiana i a Rodalies a causa del fum. S'ha actuat en la circulació, tallant la circulació de trens de la R4 entre Fabra i Puig i Montcada i Bifurcació. El govern català ha condemnat avui a l'agressió un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets. I la delegació del govern a la Comunitat Valenciana afirma que no s'havia donat cap ordre específica de requisar banderes. Escoltem la portaveu, Sílvia Paneque.
2: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús.

0: d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 22 d'agost al matí un menor de 17 anys al volant d'un cotxe on viatjava per l'AP7 a l'altura de l'Aldea. S'investiga, a més, un suposat delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut el permís. Els agents van arrestar també el seu pare de 58 anys com a presumpte cooperador necessari del mateix delicte per haver-li consentit la conducció. I la Generalitat ha aprovat atorgar el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 dotat amb 80.000 euros al biòleg Josep Canadell. L'investigador ha estat premiat per la seva recerca pionera en la investigació sobre la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen ecosistemes d'intercanvi de carboni a la Terra.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El foc a Collserola continua actiu. Els equips d'emergència s'han desallotjat de forma preventiva. Una primera línia d'habitatge a Torre Baró. Es tracta de 35 veïns als edificis dels carrers Lliçai i de Castellví, que fa frontera amb la zona forestal. Protecció Civil, de fet, ha enviat dos missatges des d'alert per ordenar el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. El foc afecta unes 35 hectàrees de terreny. Els bombers de la Generalitat i de Barcelona hi treballen amb 16 dotacions, 12 de les quals aèries. Els bombers esperen les properes hores que les condicions ambientals ajudin a controlar el flanc dret i esquerre perquè els preocupen. Escoltem el cap d'intervenció, Sergi Bové.
2: Sí, inicialment l'aire ens empenyava el flanc dret, però quan ha parat el flanc esquerre ha començat a evolucionar negativament. I hem fet descàrregues en mitjans aeris per intentar parar-lo, però encara estem treballant. El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
1: Encara a Barcelona, l'Ajuntament encara a la recta final de la transformació de l'antiga fàbrica industrial escocesa, ubicada al 22 arroba nord. L'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària. Jaume Collboni, l'alcalde, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial pública o privada de prop de 52 milions. Es preveu 100 llocs de treball directes i 500 d'indirectes.
3: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
1: I Toses compta amb una guingueta a peu de carretera, just davant de l'estació, que actua com a botiga i dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió per dinamitzar el poble. I ho acabem de saber, la cantant i compositora nord-americana Dolly Parton, una de les grans figures de la música country, s'ha mort als 80 anys a Nashville. La mort ha estat anunciada pel seu nebot Brian Seaver en un comunicat i un vídeo publicat a les xarxes socials de l'artista. No s'ha fet pública la causa de la mort. Aquests darrers mesos havia tingut, això sí, problemes de salut.

Darrer punt, el Barça-Real Madrid a la Lliga F jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals, probablement el 3 o el 4 d'octubre.

0: Yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish Remix,
1: Trap Style.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. L'incendi a Collserola està en fase d'estabilització. Bombers de la Generalitat i de Barcelona i treballaran amb 50 dotacions sota la nit refrescant la zona i vigilant els flancs i esperen que la davallada de temperatura els ajudi. Els equips d'emergències han desallotjat aquesta tarda de forma preventiva una primera línia d'habitatge de Torre Baró. Es tracta de 35 veïns dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví que fan frontera amb la zona forestal. Protecció Civil ha enviat dos missatges des alert per ordenar el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. De moment, el foc afecta unes 35 hectàrees de terreny forestal del parc. El cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, Sergi Bové, s'ha mostrat preocupat pel vent.
2: Inicialment l'aire ens empenyava el flanc dret, però quan ha parat el flanc esquerre ha començat a evolucionar negativament. I hem fet descàrregues en mitjans aeris per intentar parar-lo, però encara estem treballant. El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
1: Hi ha afectacions a la mobilitat. S'han tancat les estacions de l'L11 del metro a Torre Baró i Ciutat Meridiana, Rodalies, a causa del fum i a petició dels bombers. S'ha aturat la circulació dels trens de l'R4 entre Fabra i Puig i Montcada i Bifurcació. Pel que fa als busos, hi ha desviacions a la línia B27, 27, 47, 182 i 227 amb 25 parades afectades. El Consell de Ministres ha aprovat avui la declaració de la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta i ha activat un comandament únic encapçalat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'executiu espera que la declaració per la seguretat nacional permeti accelerar l'expulsió dels adults migrants, resoldre les sol·licituds d'asil, determinar el futur dels menors i impulsar mesures econòmiques. I una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats de dissabte a Roda de Barà. Totes dues van resultar ferides, han quedat atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Barà per la intensa tempesta. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des de dissabte. El succés va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. I acabem. La temperatura mitjana diària de la superfície del mar ha assolit un nou màxim a escala global, 21,1 graus, el 22 d'agost. Segons ha fet públic el Servei de Canvi Climàtic Copernicus, aquest registre és el més alt mai anotat en gairebé 50 anys. El valor supera, encara que sigui per poc, els 21,09 registrats al març de 2024. Aquesta sèrie es calcula amb dades des de 1979.

0: de merda. Deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes a